0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt.it, la ràdio con la palla en mano intorno.

0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del Balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble Punity, passió pel Balonmano.
1: Ràdio Humble Italia mi dà una grande carica di energia.